dedicar una cançó a un mestre que hi ha aquí, que es diu Per què t'estimo tant, i és per mestre que la fas, me la va escriure, no sé si per jo, però me la va regalar, per si no hi ha res, respecte.